0: desea al informe policial que apuntaria una responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals del mes de juliol a Ceuta. I reaccions també d'este matí a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alertes i el nombre de víctimes mortals que va causar la Dana. Des de Compromís, el síndic en les Corts, Joan Baldoví, ha acusat a Mazón de continuar rient-se de les víctimes i també dels valencians.
1: Eixe que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat, cobrant diners públics i amb uns privilegis d'expresident.
0: Per cert, que el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, presideix este matí una reunió de coordinació davant l'inici de la campanya de prevenció d'inundacions del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. I l'incendi forestal que es va declarar el 20 d'agost en Segorba, la província de Castelló, i que va obligar a evacuar Gàtova a València, es troba ja extingit per complet.

0: Bon dia, associacions veïnals per la defensa de la vivenda a Alacant han convocat una manifestació per a reclamar una ciutat més habitable i acollidora i contra el model turístic de la ciutat. Serà el pròxim 19 de setembre. La proposta apunta directament al model turístic que es construeix, diuen, sobre la precarietat de molts a costa d'enriquir a uns pocs. Els convocants asseguren que és moment d'exigir un canvi de model que permeta als alacantins recuperar la ciutat. I el ple de l'Ajuntament de Villena, també a la província d'Alacant, ha aprovat crear una comissió especial després del robatori del tresor de la localitat perpetrat a finals del mes d'agost en les instal·lacions del museu d'este municipi. L'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reclamat revisar els protocols que es marquen a nivell europeu i ha insistit en que la Generalitat va poder tindre la última paraula i traslladar en 2024 el conjunt al Movin. I agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una cèl·lula d'una organització criminal especialitzada en la comissió de robatoris amb força en vivendes habitades mitjançant el mètode de l'impressioning o la còpia instantània de claus. L'operació va culminar amb la detenció infraganti de quatre homes quan es disposaven a realitzar nous robatoris durant la matinada. I la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros corresponents a ajudes destinades a famílies de víctimes mortals de la Dana de 2024, xifra que suposa el 98% del total concedit. Els diners arribaran als afectats els pròxims dies després de l'última ordre de pagament.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: mesa, però no podem acceptar de cap de les maneres l'ús de les institucions que fan PP i Vox.
1: Ajuntaments del PSOE com Alcora o Vila-real no han convocat concentració i això sí, han fet manifests públics de suport a Ceuta.
2: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
3: L'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol, deixant la xifra total de persones desocupades en 294.000. Continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants.
4: Un procés que en el cas de la comunitat ha sumat fins a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
5: Que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
4: La patronal reclama en este sentido una aceleración en las políticas de inserción laboral. Inmaculada García, secretaria general de la SEP.
6: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
4: Desde el Consell reclamen al Govern central recursos adicionals per a poder atendre aquesta demanda.
3: També en clau econòmica, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat avui a Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte, ha dit, les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment important per a la província de Castelló. Juanjo Tobar.
7: Hereu ha insistit en que el govern d'Espanya manté aquesta reivindicació davant la Comissió Europea i ha reclamat sensibilitat per a minimitzar l'impacte de les seues decisions sobre la competitivitat de les empreses.
8: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad.
7: El ministre també ha assenyalat el cost de l'energia com un dels principals reptes de la indústria que exporta més del 80% de la seva producció.
3: I reaccions d'este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alertes i el nombre de víctimes mortals que va causar la riuada. Ramon Pérez.
9: Des de Compromís, el seu síndic, Joan Baldoví, acusa Mazón de continuar rient-se de les víctimes i dels valencians, mentre que José Muñoz, del Partit Socialista, considera que és insultant i s'ha escrit presentat per la defensa.
10: Que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el PP i Pérez Llorca el mantinguen de diputat, aforat.
11: Que si està tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que renuncia al aforamiento y que se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja.
3: Per cert, que les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar que va faltar per una insuficiència respiratòria no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. A més, la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros en el marc de les compensacions destinades a les familiars de les víctimes mortals de les inundacions de 2024. Tornem a Alacant, on la localitat d'Agost ha acollit este matí el tradicional acte de recollida del primer ram de raïm de taula embossada del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal ronda les 30.000 tones, que suposen una facturació global de 39 milions d'euros. Juan Carlos.
12: Sí, la denominación de origen protegida ha destacado la calidad de la uva de este año y demanda que los precios sean acorde con esa calidad y con el aumento de los costes que soportan los productores. De esta forma ha recogido el guante y ha mostrado su apoyo el presidente Juan Francisco Pérez Llorca.
13: Yo no he encontrado ningún producto de ninguna otra parte del mundo que tenga la calidad que tienen los productos de la Comunidad Valenciana y que por lo tanto tenemos que seguir impulsando ese tipo de etiquetas y vas a contar, por supuesto, con la ayuda de la Generalitat.
12: Y es que precisamente este año la uva con denominación protegida se ha puesto la etiqueta para que los consumidores seamos capaces de identificarla a primera vista. La uva de etiqueta, ese es el lema de la nueva campaña.
3: I l'alcalde de Villena ha demanat revisar els protocols de seguretat en els museus que es marquen a nivell europeu després del robatori del tresor de Villena. Ells, David Alberola.
14: L'alcalde de Villena s'ha expressat en aquests termes.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda. Mitja hora de ràdio fins les 3 per repassar l'actualitat de la Comunitat Valenciana, però també per a parlar d'innovació, de tecnologia i també de projectes que tenen un impacte directe en les persones. Avui començarem per ahir, per la tecnologia, però vista des de les persones. En uns minuts connectem amb Castelló, a Marta Fullera, perquè avui s'ha presentat una nova ferramenta d'intel·ligència artificial pensada per a persones amb parla atípica. I no només d'això parlarem en quant a tecnologia i innovació, i és que d'ací poc que tenim dos cites interessants que contar-los, 22 de setembre i 7 d'octubre, on tindran joc dates per a que l'ecosistema de la tecnologia i la innovació es junten. Després els ho contem amb Reddit. Abans que res, actualitat amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs del que els temes que tenim avui per a contar.
2: Bé, pues com sabem, la Comunitat Valenciana es suma esta vesprada a aquestes concentracions que s'han organitzat per a recolzar a Ceuta. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les 8 de la vesprada i aquestes concentracions coincidint precisament en el Dia de la Ciutat Autònoma. Són nombrosos els ajuntaments valencians que sumen a esta cita. Així, a València, a esta concentració assistirà l'alcaldessa Maria José Català i també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Algunes localitats governades, en este cas, pel Partit Socialista, com ara Gandia, l'Eliana o Sagunt, han optat per organitzar concentracions alternatives este migdia, assenyalant que ho fan en suport a Ceuta, però també als drets humans. A Alacant, els grups d'esquerra de l'Ajuntament han anunciat que no van acudir a la concentració a les portes del consistori. Només PP i Vox ho faran per a mostrar a Ceuta que no està sola. També Castelló es mobilitza en suport a la comunitat autònoma de Ceuta, però aquestes concentracions també van estar envoltades de controvèrsia política. A banda d'este tema, que és el principal del dia, l'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol. Parlarem també de les dades amb els sindicats i amb la patronal, perquè continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants. Este matí ha estat a Castelló el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat la necessitat que Brussel·les establisca, dit, un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment també per a esta província. I hem tingut ja reaccions este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alert i el nombre de víctimes mortals que va causar la Dana. Des de Compromís acusen a Mazón de continuar rient-se, han dit, de les víctimes i dels valencians, i els socialistes diuen que és insultant este escrit presentat per la defensa de l'expresident. Per cert, que les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa de Catarroja ha incorporat una nova víctima mortal, la defunció d'una veïna de Guadassuar que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. I parlant de la Dana, la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros en el marc de les compensacions destinades als familiars de les víctimes mortals. La xifra suposa el 98% del total del volum concedit.
1: Doncs aquestes i altres notícies les ampliem, actualitzem aquesta vesprada a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez en la brújula. Gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Dimecres 2 de setembre, de reprendre també les seccions habituals d'este programa, el Comunitat Valenciana en la Onda. Innovació, tecnologia, que una temporada més repeteixen en este contingut, en esta mitjoreta de ràdio que compartim. I és que quan parlem de tecnologia solem pensar en intel·ligència artificial, en robots o nous dispositius, però hi ha àmbits en què la innovació està adquirint cada vegada més importància i que fins fa poc podien semblar-los molt llunyans. La seguretat, les emergències, la defensa o l'espai. Són sectors que estan experimentant una transformació tecnològica molt important i que al mateix temps plantegen nous reptes per a Europa.

0: el groc a madurar. La blanquilla, que té una grandària mitjana, també coneguda com a pera d'aigua, pell llisa i cor molt xicotet. I la de tot l'any, que seria la conferència, que és la de O de Rincón de Soto, que el seu sabor pues, és dolç, en un mínim d'acidesa.
1: Uh-huh. Què hem de tindre en compte perquè ens aguanten a casa?
0: Bueno, són fruites delicades i pues, estan en procés de maduració, han de conservar-se a temperatura ambient. I una vegada aconseguit el punt de maduració desitjat, pues, el més recomanable és consumir-les immediatament o mantindre-les en el frigorífic pues, durant un màxim de 4 dies. Esta fruita emet un gas anomenat etilè durant la seva maduració, que accelera la seva deterioració perquè no s'han d'apilar unes peces sobre unes altres, pues, ni tampoc conservar-les en recipients hermètics.
1: Així és, així és. Sí, sí. I a veure algun truquet que segur que ens portes.
0: Bueno, per evitar que les peres prenguin un color groguenc, després de pelar-les es poden submergir en aigua freda en un poquet de suc de llima perquè mantinguin pues, la seva tonalitat i es queden més, uh-huh, més fresques. Que és.
1: Doncs, mamen, gràcies per aclarir-nos els beneficis de les peres perquè els nostres plats encisquen el més bons possible. Així que ens veiem, com sempre, la pròxima setmana.
0: Fins la setmana que ve a tots.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

0: mitjans.
1: Les 2:51 minuts, continuem en Comunitat Valenciana en La Onda i ara és moment també, com dèiem, arrenquem temporada a fer ronda per emissores, les de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, per a que ens conten coses molt interessants. I just este matí, parlant amb la nostra companya Marta Fullera de Castelló, me deia, és que s'ha presentat una intel·ligència artificial per a persones de parla típica superinteressant i moltes vegades pensem en la IA i en el seu mal ús, que moltes vegades li donem, doncs no. Hi ha molts bons usos de la intel·ligència artificial. Marta, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Begoña. I sí, és, i és que tots parlem, però no tots o totes som escoltats de la mateixa manera. Per a moltes persones amb trastorns de la parla, una cosa tan quotidiana com pot ser per a tu o per a mi, com demanar una cita o participar en una conversa, utilitzar un assistent de veu com Siri o Alexa o fer-se entendre en determinats entorns pot convertir-se en una barrera. Precisament per a intentar reduir eixa barrera naix Adagio. És un projecte que utilitza, com deies, intel·ligència artificial per facilitar la comunicació de persones amb la parla atípica, és a dir, persones que parlen i no les pot resultar difícil de comprendre per a aquells que no estan familiaritzats. Uh-huh. L'eina aprèn a reconèixer aquestes particularitats de cada persona de la parla i ajuda a fer que el missatge arribi d'una manera més clara a l'interlocutor. Avui han vingut al programa, a Más de Uno Castellón, les dues persones que estan darrere d'esta intel·ligència artificial. Són Raúl Soriano i Marta Senent. Marta, més, té paràlisi cerebral i ha sigut, tal com ens contava Raúl, la musa que va a inspirar la creación de esta gran herramienta.
3: Os voy a contar simplemente cómo empezó, porque es una historia muy chula, si me deja Marta, que está aquí al lado mía. Sí. Nosotros trabajamos juntos en la misma empresa, tenemos una empresa de inteligencia artificial, y una vez trabajando, de repente, veo a Marta, que tiene espasticidad en las manos, tiene parálisis cerebral, veo a Marta escribiendo en el teclado súper lento, yo que soy un desastre en esto, y digo, Marta, ¿por qué no le dictas a ChatGPT? Si puedes dictarle, le vas a hablar mucho más rápido que escribes. Claro. Y dice, Raúl, ¿tú eres tonto? Tal cual me lo dijo. Y digo, bueno, Marta, tampoco. Y dice, ¿tú sabes que no me va a entender? Y yo, bueno, pruébalo a ver. Lo probó y en vez de salirle lo que había dicho, le salieron letras que no sabemos si es indie, indio, a saber. ¿Verdad o no?
4: Sí.
3: Y nos dimos cuenta de que había una necesidad. La inteligencia artificial no está preparada para personas que tienen trastornos en el habla.
2: Ahí sí van a ser tot. I ella mateixa ens contava que el que més valora d'una aplicació com esta és l'autonomia. L'autonomia que li pot donar per anar tota sola al metge, al psicòleg o fins i tot a comprar, perquè és la intel·ligència artificial la que automàticament traduís entre cometes, diguem, allò que les persones amb parla típica volen dir i que de vegades no s'entén.
5: Hay una cosa que la persona con diversidad funcional valora mucho, que es la autonomía. El Adagio lo

0: cada tanto me miran, por ejemplo, ir al médico, por lo que tengo que ir al médico a acompañarla, o al psicólogo, o ya no, al médico, diariamente, si yo voy a comprar 3 kilos de naranjas, quiero poder ir yo.
1: Si ella vol anar a comprar, no vol anar en ningú. O, per exemple, la importància que té la privacitat, no? en llocs com el metge o el psicòleg, que deia, no tinc per què anar amb mon pare o ma mare per a que me traduïscan, sinó en un assistent de veu que la intel·ligència artificial siga la que parle per mi. I ara més, Begoña, el més important és la crida que ells ara estan fent perquè persones de tota la comunitat valenciana amb parla atípica es posen en contacte amb ells, amb Adagio, que és l'aplicació, perquè aixina el que volen és registrar quan més veus millor per entrenar este model. Ja sabem que la IA s'entrena. I aixina poder millorar-lo i aconseguir arribar cada vegada a més gent, perquè hem de tindre en compte que en l'àmbit hispanoparlant, esta data també m'ha cridat molt l'atenció, hi ha prop de 5 milions de persones amb algun trastorn de la parla. Per això que cada nova veu que s'incorpora a Adagio pues, pot ajudar a fer que aquesta tecnologia siga més precisa, més diversa i, sobretot, més útil per a totes aquestes persones que la necessiten. I ha sigut una experiència molt bonica, que vinguin al programa i poder xerrar un ratet amb ells.
2: Sí, perquè només escoltar-los, com estaven contant Raül, com donava la seva visió, no, Marta, ha estat pues, una delícia escoltar-los i, sobretot, com naix d'una idea que pot ajudar a moltíssima més gent, d'una cosa tan pues, quotidiana, no? De fer-li a Raül eixa pregunta, Marta contestar-li i donar-se compte de que algo passava i de que alguna cosa d'alguna necessitat tenien que tirar. Estava buscant, imagina que si fiquem Adagio a internet i jo he ficat Adagio IA, parla atípica, i ja eixa ahí com el web, adagioweb.com per ajudar, no? Fem eixa crida a les persones que tinguin precisament esta parla atípica i quan més banc de veus tinguem més podrem ajudar a la resta de gent.
1: Clar, també tenen Instagram, que és adagio.ia, i ahí també els trobem a xarxes i podem posar-nos en contacte amb ells, perquè ells necessiten, ens contaven que ara mateix Adagio ja funciona en Marta, i van tindre que registrar 3.000 frases completes de Marta parlant per a que al final pues, la intel·ligència artificial la puga entendre ara. Aleshores, quan més gent participe, menys frases a poc aniran necessitant i tot serà més fàcil. Avui han presentat esta intel·ligència artificial a l'Hospital General de Castelló. Ha sigut tot un èxit. Han dit que bueno, moltíssima assistència, inclús gent que arriba tard i després els demanava l'enllaç d'esta jornada per a poder escoltar-la i per a poder veure-la. I és que les xifres ahí estan. Són 5 milions de persones hispanohablants, així que no estem parlant d'una minoria, Begoña, per a res. I molt necessari. Les he preguntat també si les institucions els estan fent cas
2: i
1: si els estan ajudant. I m'han dit que sí, que ja no els demanen ajuda, sinó que és una obligació de les institucions estar al costat, no?, de totes les persones que necessiten ajuda i que de moment ho estan fent. Així que per aquesta part, per aquesta banda, estan contents també. I a veure quan Adagio pot ser ja una realitat per a descarregar-la a qualsevol mòbil, a l'aplicació, i així poder, bueno, pues ja veiem, entendre a persones que moltes voltes poden comunicar-se d'una forma diferent en nosaltres.
2: Exactament. Doncs una IA que està desenvolupant-se gràcies a esta gent de la terreta, no? Podem dir que d'ací poquet la podem tindre al 100% si és amb l'ajuda de tots els que hem fet eixa crida per a poder descarregar-la qualsevol persona als telèfons mòbils. En definitiva, molt de talent que tenim a la terreta, Marta, i t'agraïm molt que ho compartisques amb nosaltres i esperem que siga tot un èxit este Adagio, que vagi creixent i que es pugui fer eixe banc per a després poder, com dèiem, descarregar eixa aplicació.
1: Una curiositat és que Adagio és un tempo de música que va més lento de lo normal i és com deia Raül, Marta parla més lento, necessita un ritme més pausat i per això Adagio, que també m'ha pregut molt bonic.
2: El nom, vaig així, és curiós saber d'on venia el nom, exactament. Doncs, companya, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu, Marta, adéu. Com veieu, sí, participació dels companys a les emissores de la Comunitat Valenciana per a contar-los de primera mà tot allò que és notícia, tot allò que és curiós, tot allò que és interessant i que en moltes ocasions, com veiem ara, pues, naix d'ací, de la terreta, amb aquests veïns, Raül i Marta, que han desenvolupat una intel·ligència artificial tan necessària com és la que han desenvolupat a través d'Adagio. I res, no tenim 8 temps per a més, però com veieu, tornem demà a les 2:30 amb molt més que contar-los així a Comunitat Valenciana en la Onda. Els esperem. Bona vesprada.

0: como cuando preguntas por una dirección y ya no recuerdas si dijo primero derecha o izquierda, o como cuando te explican las reglas de un juego de mesa y sin querer desconectas. Porque no siempre basta con saber algo, también hay que saber explicarlo. Para eso se incorpora Marta García Ayer a La Brújula. Porque Marta, si sabe algo, es acercar mejor que nadie asuntos complejos al oyente, de forma clara. La Brújula, ahora con Marta García Ayer. Desde septiembre, Marta nos acompaña para seguir analizando la actualidad en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
2: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
3: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
4: La mesa con Cristina Pardo. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
5: Love, love, love.
6: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Peel Kids El Corte Inglés por 49,99€ son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
7: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
8: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Onda Cero Elche.
9: La Ruta dels Castells en les comarques del Vinalopó és un itinerari històric i cultural d'Espanya que comprèn diverses localitats a la província d'Alacant, en un recorregut que permet descobrir fortaleses històriques més representatives de la província d'Alacant emmarcades en paisatges de gran bellesa. Esta ruta ofereix una oportunitat única per a endinsar-se en la història medieval de la regió, conèixer les seues tradicions i admirar l'arquitectura defensiva que ha perdurat al llarg dels segles. Una ruta per l'interior de la província d'Alacant que dona a conèixer castells i fortaleses que les protegien durant l'època medieval al ser estes poblacions en algun moment de la seva història frontereres del Regne de València i, per tant, de la Corona d'Aragó amb la Corona de Castella. La ruta compta amb vora 100 quilòmetres de recorregut a través de 9 municipis diferents en una de les comarques de la Comunitat Valenciana i d'Espanya amb més concentració de castells que es troben en diverses localitats com Villena, Biar, Banyeres, Castalla, Sax, Elda, Petrer, Monòver i Novelda. El recorregut comença a Villena, una de les localitats amb major legat històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sax, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elche, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elche, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria taulellera, que tinga en compte ixe marc específic les particularitats d'este sector estratègic i especialment important, clar, per a Castelló. Juanjo Tovar.
1: La patronal Aster ha traslladat al ministre les seues principals reivindicacions, entre les quals es troben disposar d'una energia competitiva, defensar la cogeneració i adaptar les polítiques de descarbonització a les tecnologies disponibles. El president de la patronal, Ismael García Peris, insistís en mantindre la competitivitat.
2: Si no somos competitivos, este sector no tiene ningún futuro.
1: També el ministre Hereu ha insistit en que el govern manté aquesta reivindicació davant Europa.
3: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica.
1: La cerámica concentra més de 17.000 llocs de treball a la província de Castelló.
0: Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar a la Ribera Alta que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. La magistrada ha proposat avui també prorrogar 6 mesos més la instrucció de la causa judicial, de manera que entraríem al 2027 amb la investigació encara en fase d'instrucció. També implica això que les diligències es mantindran al jutjat de Catarroja i no passaran de moment a una instància superior. La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès una segona carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li una reunió de treball per a coordinar la neteja dels barrancs i rius de cara a les pluges de la tardor. En una primera missiva la passada setmana alertava ja de la preocupació, deia la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la preocupació entre els municipis per l'estat actual dels llits de cara a les pluges de la tardor. I també avui, agost, a l'Alacantí ha acollit el tradicional acte de recollida del primer ram del raïm de taula embossat del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal ronda les 30.000 tones, que suposen una facturació global de 39 milions d'euros. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Sí, la denominación de origen protegida ha destacado la calidad de la uva de este año y demanda que los precios sean acorde con esa calidad y con el aumento de los costes que soportan los productores. De esta forma ha recogido el guante y ha mostrado su apoyo el presidente Juan Francisco Pérez Llorca.
5: Yo no he encontrado ningún producto de ninguna otra parte del mundo que tenga la calidad que tienen los productos de la Comunidad Valenciana y que por lo tanto tenemos que seguir impulsando ese tipo de etiquetas y vas a contar, por supuesto, con la ayuda de la Generalitat.
4: Y es que precisamente este año la uva con denominación protegida se ha puesto la etiqueta para que los consumidores seamos capaces de identificarla a primera vista. La uva de etiqueta, ese es el lema de la nueva campaña.
0: I encara al Vinalopó i ens quedem, en este cas, sobre el tresor de Villena, perquè l'alcalde, Fulgencio Cerdán, ha demanat avui revisar els protocols de seguretat als museus a nivell europeu després d'eixe robatori la setmana passada del tresor de Villena. Onda Cero a les comarques del Vinalopó. David Alberola.
6: L'alcalde de Villena se ha expressat en aquests termes durant un ple extraordinari en el qual s'ha aprovat la constitució d'una comissió específica que s'encarregarà d'estudiar i analitzar des del recorregut històric de la creació del museu als detalls de seguretat del mateix i del robatori patit. La iniciativa ha sigut aprovada per unanimitat i d'acord amb lo corregut des del Partit Popular s'ha posat en dubte que el blindatge de la vitrina en la qual s'exposava el tresor de Villena fora l'adequat. Vox ha trobat a faltar major transparència entorn a l'ocorregut i Verds per Europa ha reclamat unitat per a esclarir les causes de l'ocorregut.
0: La Policia Nacional ha detingut a València una parella, el bebè de la qual hauria mort en circumstàncies pendents d'esclarir. Detencions que s'han produït després que els iaios de la criatura denunciaren que la mare els havia telefonat per a comunicar-los la mort del xiquet i que ja l'havien soterrat directament. Va ser aleshores quan el iaio va anar a les autoritats per a donar la veu d'alarma. Autoritats ara a la recerca d'aquest cadàver per acabar d'esclarir les circumstàncies concretes. I Torrevella ha tancat avui dimecres al bany la Cala Piteres en presentar les seues aigües valors de contaminació residual. L'Ajuntament llança un missatge de tranquil·litat, explica que s'ha detectat en un control rutinari, en un control protocolari i que Cala Piteres serà reoberta tan prompte com ixos nivells tornen als habituals. La crònica ara esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Imagina que amb l'anàlisi, amb el balanç del mercat de fitxatges valencià, quasi 24 hores ja després del